0: Joaquín López Bustamante, Radio 5, Todo Notícies.
1: S'han despertat mullades les fulles del camp del fals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba

tomàtec i de verdures collides del seu hort. La mula sua, el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernat. Les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a